0: www.caixabank.es.
1: En la Fundació Caixa Ontinyent volem continuar fent créixer una cultura que inspira, una formació que transforma i una acció social que il·lumina nous futurs. Pot ser que el que fem no es puga mesurar, però el seu valor és incalculable. Fundació Caixa Ontinyent. Emoció, llum i futur.
2: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com.
5: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
6: Onda Cero Gandia, 104.0 FM.

0: Seguimos aquí en Más de Uno, Sabor Valldigna, en este viernes, en este 24 de julio. Y es hora de repasar la agenda de turismo. Tenemos un fin de semana repleto de cosas en la agenda. Mañana sábado, a las 8:30 de la tarde, pasacalle del Tío de la Porra, por el paseo marítimo de Neptuno. Saldrá de la calle Castella y Lleó, como digo, a las 8:30 de la tarde. También ese torneo Seven de Rugby Playa. El horario es de 10 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 a 8. También mañana sábado. El domingo, encuentro de bandas de la Semana Santa. La banda de cornetes y tambores del Sant Sepulcre del Raval Gandia y la banda de cornetes de la Mare de Déu Blanqueta del Grau. Esto será el domingo, a las 8:30 de la tarde, en la Plaza de la Marina del Grau. También un encuentro de pintores, pintura al aire libre y exposición con la Asociación Uix de Mussol. Será el domingo también, a partir de las 6 de la tarde, en el Paseo Marítimo, en la calle Castella y Lleó. Les comento que en la playa tenemos bandera verde, en estos momentos en la playa norte de Gandía. Pues ya ven la agenda que tenemos para este fin de semana: el pasacalle del Tío de la Porra mañana sábado, ese torneo de rugby, el encuentro de bandas de la Semana Santa y también el encuentro de pintores. Esto será, como digo, el domingo por la tarde a las 6. Nos vamos al informativo de la una. A la vuelta seguimos con más cosas. Ya saben, nos queda la entrevista de Oliva en la Onda con el concejal de Turismo y Playas, con Salvador Llopis Ibiza. Y también hemos ido a una rueda de prensa, porque esta mañana comparecía el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, para anunciarnos la apertura, por fin, de la pista de atletismo. Después escucharemos sus palabras. Nos vamos al informativo de la una.
1: Noticias en Onda Cero.
2: Buenas tardes. Los incendios que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid se han unido en un solo frente, lo que ha obligado a evacuar otros tres municipios de la zona: Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. El fuego sigue avanzando sin control, ha superado la capacidad de extinción y preocupa ahora que pueda llegar a saltar a Ávila, uniéndose al que está activo en la zona de Burgohondo. Redacción en Madrid, Marisa Menéndez.
3: Es ahora la máxima preocupación la unión de los tres incendios en un solo frente, lo que elevaría el riesgo y dificultaría aún más la capacidad de extinción. Las próximas horas son muy complejas, ha señalado el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo. Las condiciones meteorológicas son adversas y se esperan rachas de viento de más de 50 kilómetros hora.
4: Necesitamos tener bomberos forestales y medios aéreos pendientes en un día de alto riesgo, porque no nos podemos permitir un segundo incendio. Y sobre todo la prioridad es salvar vidas, porque este incendio está ahora mismo fuera de capacidad de extinción. Podemos intentar limitar los flancos si conseguimos que lleguen cuanto antes más medios aéreos. Pero no vamos a poder parar esa cabeza del incendio hasta que no cambien las condiciones.
3: Novillo confía en un cambio en las condiciones de cara a esta noche y sobre todo el sábado por la mañana se espera una bajada de temperaturas y un módulo de viento diferente.
2: El operativo que trabaja en Ávila, en la zona de Burgohondo, centra sus esfuerzos en evitar que las llamas pasen a la otra ladera y avancen hacia el Valle del Tietar, al sur de la provincia. Entre tanto, el gobierno, que desde anoche está al frente de la extinción del incendio tras declarar la emergencia nacional, ha pedido ayuda a Bruselas, que va a enviar 4 aviones desde Italia y Grecia, según ha explicado el ministro Marlaska.
5: Hemos activado el mecanismo europeo de protección civil, se han solicitado la dirección operativa, la UME entendió que era necesario al menos 4 focas, 4 aviones, los Canadair, los focas, y ya tenemos una respuesta afirmativa y hemos acertado 2 Canadair, 2 focas de Grecia y 2 de Italia.
2: Y un día después de la entrevista de Zapatero en televisión, el juez instructor del caso Plus Ultra ha citado a declarar en septiembre a los 2 directivos de la aerolínea que señalaron al expresidente en sus escritos. El magistrado de la Audiencia Nacional rechaza además anular la causa tal y como pedía la defensa del expresidente Miguel Rodríguez.
6: El juez quiere que los directivos de Plus Ultra imputados en la causa, el presidente y el ex-CEO, ratifiquen con su voz lo que ya han confesado por escrito, que los pagos, análisis relevante por informes de Zapatero, fueron una tapadera y que esos 500.000 euros se pagaron en realidad por conseguir el rescate. El juez los cita el 7 y el 8 de septiembre para que respondan a preguntas y confirmen que hicieron facturas falsas porque pagaron pagaron a Zapatero una comisión del 1% por influir en el gobierno o en la SEPI. Además, el juez Calama ha despachado la solicitud de Zapatero de anular el registro de su oficina, alegando vulneración de derechos fundamentales, ya que se presentó fuera de plazo, más tarde de los 20 días que prevé la ley desde que tuvo acceso al sumario.
2: Y en el exterior, el primer ministro británico ha atendido por primera vez los asuntos de gobierno desde su nueva oficina en Manchester. Andy Burnham ya advirtió de que uno de los objetivos en el cargo iba a ser descentralizar el poder de Londres y hoy ha dado el primer paso. Corresponsal en el Reino Unido, Celia Maza.
1: En su primer día como primer ministro en el bautizado como número 10 del norte, Burnham ha estado acompañado por parte de su gabinete y se ha reunido con líderes empresariales para hablar sobre cómo generar crecimiento e inversión dentro de su estrategia de descentralización para permitir una colaboración más estrecha entre funcionarios y autoridades locales. El objetivo es transferir el poder de Westminster a las regiones de todo el país. La sede de este nuevo despacho es Heron House, en el centro de Manchester, un moderno edificio de oficinas que ya comparte espacio con el centro de escuchas del servicio secreto y que ha sido elegido en parte por contar con las instalaciones de seguridad que requiere un primer ministro, ya que Burnham tiene la intención de trabajar desde allí regularmente.
2: De vuelta a casa, el Hospital Valdebrón de Barcelona ha completado con éxito un trasplante entre dos personas con VIH, el primero en España desde que el año pasado se levantara el veto a este tipo de intervenciones. Una operación que el equipo médico confía que suponga un paso más para eliminar un estigma que todavía está presente en la sociedad. Barcelona, Montse Valls.
7: El receptor, que padecía una enfermedad renal crónica no relacionada con el VIH, evoluciona favorablemente. Hasta ahora las personas con VIH podían recibir órganos de donantes sin el virus, pero no donar a otros pacientes con VIH. Este es el mayor cambio, según el doctor Francesc Morlans.
8: Y ahora hemos podido los médicos hacer lo que pensábamos que se podía hacer, lo que demuestran que los resultados en este tipo de trasplante son iguales que si el donante no estuviera infectado por el HIV.
7: Eran declaraciones a Onda Cero Barcelona. El equipo médico de Valldebron subraya que este avance supone un paso más en la desestigmatización del VIH y amplía las opciones tanto para donantes como para receptores.
2: Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
9: ¿Listas para las vacaciones? Natalia, ¿y el peluche? Perdón. Natalia, ¿y Manchitas?
10: Sí, están listas.
9: Mamá está lista también. ¿Y Laura? Venga, hija, siempre la última. ¿Luca? Vale. ¿Y Arturo?
11: Por aquí, todo preparado para acompañaros los fines de semana. Arrancamos.
12: En Onda Cero estamos todos listos para las vacaciones. Disfruta de curiosidades, juegos, entrevistas y charlas con la mejor compañía. Este verano, viaja con los de siempre. Escucha Gelo en Verano con Arturo Tellez. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana. Onda Cero, tu radio.
13: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero.
14: Comienza la nueva temporada en RB Muebles. Dale a tu hogar ese toque especial con sofás, dormitorios, comedores y artículos de decoración que harán brillar cada rincón. RB Muebles, tu casa, tu estilo, tu mejor elección. Te esperamos en nuestras tiendas de Daimús y Grau de Gandía. RB Muebles, vive la nueva temporada con estilo y confort.
15: Casa Tere está abierto de martes a domingo. Te esperamos al mediodía y también por las noches. Recuerda, solo cerramos los lunes. Vuelven los almuerzos de jueves a domingo para empezar el día con el mejor sabor. Además de nuestra carta y exquisitos arroces, tenemos nuestros platos especiales. Martes, arroz caldós en fesol sin apps. Miércoles, puchero. Jueves, arroz al forn. Todos servidos en caldero o cazuela. Disfruta de la auténtica cocina casera, arroces y mariscos frescos de la Lonja de Gandía. Restaurante Casa Tere, Paseo Germanías 81, Gandía. Reservas en el 661-027-300.
16: En Hola Wifi tienes fibra óptica de 1 GB por 25 euros al mes. También fibra de 10 GB. Internet por antena para casas de campo con velocidades de hasta 1 GB. Telefonía móvil y televisión. Infórmate llamando por WhatsApp al 635 30 30 30 o en holawifi.net.
17: ¿Sabes qué es Agenda 365? En Agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición. Cartelera de cine, música, teatro, exposiciones.
18: Tú eliges.
17: Agenda Kids, guía de restaurantes, eventos en streaming y momentos inolvidables. Consulta toda la información de la comarca de la Safor a través de nuestro completo buscador o selecciona un lugar para ver su programación completa.
18: ¿Todo?
17: A solo un clic de distancia. Entra en agenda365.es y no te pierdas nada.
18: No te pierdas nada.
19: Más de uno con Jessica Cánovas. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Valldigna en la Onda. Con Jessica Cánovas.
20: Continuamos con todos ustedes en Más de Uno. Safor Vallina, nos vamos a desplazar hasta Oliva para hablar con el concejal de Turismo y Playas, con Salva Llopis. Salva, benvingut, muchísimas gracias por acompañarnos.
21: No, gracias nuevamente a Onda Cero y a tú, Jessica, per tindremos en compte.
20: Salva, el plaer és nostre, sobretot quan parlem de turisme i platges, en aquesta temporada estival que estem vivint amb aquestes zones de calor que estem vivint també a la Comunitat Valenciana. Com està anant el turisme? Com està anant aquest mes d'estiu de juliol a les platges d'Oliva?
21: Molt bé, la veritat que estem tenint més visitants, ja que dir que les informacions que tenim de les nostres oficines de turisme estan informant-nos de que estem rebent més visitants que l'any passat. No sé si a lo millor ens diuen que degut a tantes guerres, pues hi ha països que a lo millor ara mateix no són tan segurs, i com Espanya, sobretot València i en especial pues, Oliva, pues estem tenint prou visitants. I bé, l'altre dia ja sí que va aixir un estudi que no sé quina administració pública també va fer un estudi i va dir que sí, que teníem pràcticament, estàvem ja al voltant del 85% d'ocupació en apartaments turístics. Els nostres càmpings estan plens, els hotels també, i això vol dir pues, que estem tenint una molt bona acollida per part d'aixòs visitants i turistes que molts d'ells repeteixen i els nous pues, elegeixen la nostra ciutat pues, degut als grans serveis i sobretot a la joia de la corona que diem sempre que són vora 10 quilòmetres de platges, d'aules tranquil·les, arena fina i rodejats de gent de veïns que són molt acollidors.
20: Pues sabes comentaban sobre todo en la parte de apartamentos, pero también los campings se están tinguent con ellos también muy buena acogida. Son referentes turísticos allí a Oliva.
21: Sí, sobre todo los campings es que les dona un valor especial es ya no solo en estiu, sino que prácticamente están plens durante toda la época del año. Es decir, en estiu venen, pero ahora cuando se acaba la época estival también esos visitantes del nord que quan venen aquestes oles de fred allà en aquests països, tipus Alemanya, Holanda, pues fan que també en l'època d'hivern pues, també estiguem així en llargues temporades de visita. I sobretot pues, a l'estiu pues, és un visitant a lo millor diferent, inclús trobo a gust molt de l'interior d'Espanya, però, clar, tenim aquesta peculiaritat de que els nostres càmpings, pues, aquest visitant que ve amb les seves caravanes i vehicles preparats per a aquests dies d'estiu, pues, clar, quan baixen, ja que dir-ho, és que en tots els càmpings, a 10 passes, tenen aquesta arena blanca i aquestes aules, com he dit antes, tan espectaculars que tenim en les nostres platges. Entonces això fa que siguin tot un referent. Ja, jo trobo que la red de campis que té Oliva, sempre ho he dit, ja no sols que tinguin la millor red de campings de la Comunitat Valenciana, sinó de tota Espanya. Total. I serem, pues, això, un referent.
20: Totalment, un referent que també cal recordar que sempre ho porteu a Fitur. Salva, com a eixe referent que tu dius també per qual es caracteritza aquest càmping d'Oliva, que forma part d'eixa xarxa de càmpings, com tu dius.
21: Sí, nosaltres ho portem a les diferents fires i sobretot ara que segurament també anirem i visitarem, com l'any passat va anar a Düsseldorf, que també és la major, el major escaparate turístic, la major fira turística que n'hi ha, sols de càmpings i de caravanes en Alemanya. Estem barallant el poder anar a final de setembre, perquè l'any passat va ser un èxit també, tindre ahir un escaparate, el portar una informadora que pugui també donar pues, més informació, si cal, més potencial, i perquè a vegades sí, tenim màxima ocupació, però no hi ha que decaure mai i tenim que continuar i dotar de informació al possible turisme. Tenim poblacions veïnes que també tenen càmpings en les teves ciutats i nosaltres pues, hem d'aprofitar i no ser menys i informar de tots els serveis que podem dotar-los per a aquest visitant que l'exisca Oliva. Continua l'exint Oliva, perquè ja estem dient que segons les informacions pues, n'hi ha màxima ocupació.
20: La visibilitat a les fires també està funcionant, no, Salva? Veieu resultats de l'assistència d'Oliva a aquestes fires turístiques?
21: Sí, tots els datos que ens traslladen les informadores turístiques que aportem a les diferents fires són dades molt positives. La gent s'acosta als mostradors, pregunten, Oliva ja és coneguda i bé, l'únic el que hem de fer pues, és seguir apostant, seguir informant i que aquestes dades que continuen creixent pues que no decaiguin, per supost. És el nostre treball, també, el que nosaltres, la promoció turística, vagi bé, perquè si aquesta informació, aquesta promoció que nosaltres oferim, la donem bé, pues al final els resultats es demostren en el que tenim, en els resultats, perquè al fi i al cap són informacions que donen el propi departament tècnic de turisme. És a dir, no és perquè Salvador Llopis la faça, sinó sempre s'ha fet en anteriors regidors i el que vinga darrere de mi pues, també tindrà que obtindre aquestes dades, però ara mateixa pues, jo em congratulo de dir que cada any, almenys des que soc regidor, el departament de turisme en Oliva, en aquestes oficines que tenim, pues estan creixent les visites i la informació que es demanen i les fires per supost. Ara ja dic que a final de setembre, principi d'agost, estem barallant l'anar a Düsseldorf i ja també, Jessica, no ho deixem, Fitur ja ho tenim a gener, és a dir, en uns pocs mesos i Oliva, sobretot turisme, ja estem sentant-nos per a preparar perquè siga també en guany pues tan espectacular com han sigut els 3 anys que he anat com a regidor i responsable de turisme d'Oliva.
20: Sens dubte, parlant de servicis, Salva, m'agradaria recordar algun dels servicis que al llarg de les últimes setmanes nosaltres hem anat contant així els micròfons d'Onda Cero Gandia, nous servicis a la platja d'Oliva. Cal recordar sobretot aquest punt d'informació també, de veritat, després també aquesta accessibilitat, no?, que fa facilitar també a la platja. Ajuda'ns a recordar quins són aquests servicis que s'estan oferint a la platja d'Oliva, que s'han estat treballant perquè així es pugui completar més aquesta oferta turística de platges.
21: Sí, pues, conforme bé molt bé has dit, tenim un acompanyament per al bany adaptat. És a dir, tenim un servei personalitzat que qualsevol persona, que ja sigui veí com visitant, si té un problema de mobilitat, no té uns vehicles per a poder desplaçar-se a la platja, cridant al telèfon que hi ha d'informació, crida i una empresa especialitzada, bueno, en aquest cas és l'empresa Provita, que és la que té ara mateixa el salvament i socorrisme de la nostra ciutat, doncs va a la seva vivenda, arreplega a l'usuari, al banyista, que té algun problema de mobilitat, i el trasllada a dos punts que tenim i de la platja d'oliva que tenim allí preparat en personal i maquinària, caïdes preparades per a flotar d'Islàuia, és a dir, tenim dues zones preparades per a que qualsevol persona que té algun problema pugui disfrutar de les nostres platges igual que qualsevol altra persona. I ahí, pues, este servei està molt bé perquè t'arrepleguen, el porten a aquestes platges, el traslladen fins l'Àuia i estàs disfrutant del temps que tenen allí, pues, de les nostres àuies i és veritat que és un servei que va estar previst per este regidor que parla, però que ho vaig veure, hem apostat també des que soc regidor per aquest turista que tinga un problema, és a dir, un turisme inclusiu, que també pugui disfrutar de les experiències que nosaltres oferim, i ja no sols en també la inversió important que hem fet en aquests panells que estan adaptats per a persones que tinguin problemes visuals, d'oïda, que també puguen disfrutar del nostre centre històric amb aquests planos adaptats, en braille, hem continuat apostant per aquest tipus de promoció i ara també ho tenim en la nostra platja. Ja no sols perquè tinguin problemes visuals o de vida, sinó també de mobilitat. I la veritat està seguint un bon referent perquè som, almenys en la nostra zona, som pioners en inversions d'este tipus, perquè això és el que nosaltres el que estem demostrant, que és que volem que tots puguin gaudir del turisme a Oliva. I també, conforme has dit, aquestes dues oficines, en hivern en tenim una, però en estiu es transformen en dos, perquè en estiu pues, tenim en la nostra platja una altra oficina que tenim oberta de 9 del matí a 3 del migdia per a tots els turistes que tenim i que puguen acostar-se i demanar informació. Estan atesos. Abans teníem l'oficina de turisme durant molts anys tancada i este regidor pues, va decidir obrir-la per dotar-la de personal i que els nostres visitants que estan en la nostra platja pues, també tinguin aquest punt informatiu que no faça falta que vagin al poble per a tindre aquesta informació. Tenim més dos punts, també estan tenint els visitants corresponents en elles per informar-los i està molt bé.
0: Sens dubte, Salva, que són uns servicis que pel que veiem eren necessaris també per a la platja d'Oliva per a completar tota aquesta oferta, no, que heu estat treballant any rere any. Un servei de bany adaptat que és molt necessari, com tu dius, per poder facilitar aquest bany també a les persones amb discapacitat. Aquest punt d'atenció que també es veia molt necessari i que ara ja ho podem trobar a la platja d'Oliva. La veritat és que si tingués que fer un balanç de com ha evolucionat en aquests 3 anys, Salva, jo penso que seria positiu, no? Perquè ha anat progressant tots aquests servicis a la platja d'Oliva.
21: Exacte. Pareixia abans que anava tot en una mateixa línia recta i este regidor, pues, quan vaig prendre la possessió d'esta delegació de sobretot de turisme amb platges, pues, vaig decidir pues, renovar, invertir i gastar tots aquests diners que al final ens donen com a subvenció per ser Oliva destí turístic. I això és el que hem fet. Hem invertit en coses que no hi havia, en coses que com l'oficina de turisme, és a dir, la teníem però estava paralitzada. Nosaltres què vam fer? La vam arreglar, li vam posar els mecanismes que li feia falta i l'hem dotat de personal per a que puguem tots els dies informar, igual com l'acompanyament al bany adaptat, van canviar també tota part de les... els entregadors a les platges que estaven en fin de totes les zones de la platja d'Oliva vigilades. Abans n'hi havia 200 o 300 metres que no existia vigilància i ara, encara que sigui una zona natural, tenim tots els tramos de la platja en vigilància, que això també és per a mi la prioritat de com a regidor de platges també i de turisme, de que no tinguem cap obstacle. Està clar que són coses que a vegades no pots manejar i la mente quan t'escolta per els mitjans de comunicació com la vostra, les ràdios, les televisions, quan deixen aquestes notícies, aquestes males notícies de que en alguna població, pues, per desgràcia, ha hagut algun ofegament. Nosaltres hem invertit sobretot per a que aquesta notícia no tinga que arribar a Oliva i bueno, tampoc la volem que plegui a cap lloc, però nosaltres sí que hem invertit en aquest sistema, hem dotat de més personal, de més mecanismes, per a que en el nou plec del salvament i socorrisme pues, dotar-lo de més seguretat. Hem augmentat també la temporalitat, és a dir, els fins de setmana en vigilància de setembre, de juny, que antes no havia, pues, des de que jo soc regidor, pues, també aquest llargament de la vigilància l'hem obtingut, i per ara pues, bueno, tinc també que alegrar-me, no?, de que aquesta notícia, a vegades que sentim aquestes males notícies, nosaltres no les tenim. Jo sempre dic que la platja d'Oliva és espectacular, que així tenim un turisme familiar i la nostra platja acompanya aquest turisme familiar. Les nostres àvies són unes àvies tranquil·les, on pots entrar a poc dins la mar i l'àvia pues, va pujant de molt poc a poc. Hi ha altres ciutats que sempre dic l'exemple de que tens l'àvia pel turmell i dos passes ja tens l'avui al coll. Així en Oliva no ho tenim així, i també tenim aquesta vigilància que ens informa diàriament de com està la situació de les nostres aules. I d'ahir, amb la informació que posem d'aixes banderes verdes, grogues o inclús roges, pues, demostra que la nostra vigilància és perfecta, i jo tinc que donar-los també a tots els vigilants, molts d'ells, veïns de la nostra ciutat, que aprofiten l'estiu, la falta de que moltes setmanes d'estiu, està seguint una vigilància tranquil·la. Estan actuant, és de veres que hi ha actuacions i que han hagut alguns rescats, però es nota que com tenim tots els tramos de platja i estan ahí atents els nostres joves que ocupen aquests jocs, estan complint molt diligentment amb la seva tasca.
0: D'altra banda, també, Salva, ens agradaria parlar de turisme amb tu, perquè aquest passat cap de setmana es van a celebrar les festes de Moros i Cristians, unes festes molt emblemàtiques, molt esperades al municipi i que

0: van a congregar a multitud de insveines de tota la comarca de les Afores, a nivell nacional, també internacional, però el turisme també va tindre joc, no?, en aquesta celebració, en aquestes celebracions.
1: Sí, l'any passat van decidir posar un palco per als nostres visitants i turístics. Bé, cada càmping i hotel que teníem a la nostra ciutat ens traslladava uns usuaris, uns clients, i tenien la preferència d'estar en un palco. A vegades em diuen, ei, per què pel visitant i per què no als veïns d'Oliva, que tenen que pagar la seva cadira? Pues bueno, jo tinc que explicar-los als nostres veïns, als nostres oients, que el palco de turisme, que n'hi ha una despesa econòmica per tal de tindre'l, pues veré també de les possibles subvencions que rebem per apostar per ese turista i ese visitant que tenim. D'ahí que tinguera l'obligatorietat per estar allí, de que foren membres, foren usuaris, que no estiguessin en patronatge a la nostra ciutat, i havia que complir en certs requisits, però com sempre l'any passat va ser un èxit. Enguany hem volgut repetir, donar que tantes campis i altres ens van donar l'enhorabona per aquest servei, i enguany pues, les dades que tenim és que era un palco de 60 persones, que així va estar el divendres, però el dissabte vam tindre que demanar ajuda a l'associació de Gastroliva de la nostra ciutat, que teníem darrere la seva seu allí, demanar-los que per favor es deixaren agafar algunes cadires més, i així va ser. Vam tindre que posar 11 cadires més, en total 71 visitants, donat la gran afluència que i demanda que van tindre. Abans d'anar als palcos oficials, jo mateixa cada dia vaig estar visitant-los, mirant a veure com estaven, i la veritat que tots molt contents, i ja que dir-ho, jo al final em posen la pell d'ells, d'aquest visitant que la sentes allí i va a veure què és el que passa per davant d'ells, i clar, és que si nosaltres, que any darrere any anem a veure aquest espectacle i aquestes magnífiques desfilades de moros i cristians, doncs imagina't aquesta persona que ve d'altra part del món, que no tenen aquestes festes, i els assentes allí ja comences a veure bandes de música, que això era el centre, estos dies era el centre de les bandes de música, amb aquests ritmes que portaven, tant ritme de marxes més ràpides com la cristiana, després la mora, i aquests trajes espectaculars, pues, es quedaven tots en una cara. Jo tinc la foto que em va passar una informadora, on es veu tot el palco, en mòbils en la mà, gravant, fent fotos a aquests desfilades tan espectaculars. Clar, això què fa? Que quan arriben als seus països els arriba immediatament tots aquests events festius i a la vegada també turístics que fem a la nostra ciutat. I com sempre dic, és una promoció directa que aquests turistes ens fan. I a l'acabar justament el palco oficial, on estem més els concejals i altres, altres persones, quan es va acabar jo vaig immediatament a veure el final, i el veure-los era per a mi emplenava d'orgull, el veure aquesta alegria i més que veure un problema, el tindre que augmentar de cadires per a que poguessin sentar-se tots, la veritat que això va ser pues, alegria, la veritat que no podia una altra paraula, alegria, perquè veig que s'anaven molt contents. També teníem, tinc que recordar que teníem durant aquests dies també la visita del poble que estem agermanants d'Alemanya, de Herbonheim. També teníem allí 10 usuaris, 10 visitants, l'alcalde, n'hi havia concejals, n'hi havia gent pues, responsables d'aquella població agermanada en Oliva. I també vam aprofitar per tindre-los en aquest palco i després poder anar a sopar a diferents càbiles dels moros i cristians de la nostra ciutat. Pues ja pots imaginar-te que quan els preguntaves

0: Artistic, tiene ese palco en mil de esos desfiles y que puedan, sobre todo, pues, dotar a los campings y hotels de un offer que pueden oferir ellos para sus visitantes que tienen en esta época que transcurrís los moros y cristianos de Oliva.
1: Salva, abans de posar el punt i final a l'entrevista, dos qüestions. Per un altre costat, també continuant tota la part gastronòmica del municipi, entenc que ja focalitzant per a tot el que arribarà a partir de setembre també, no?
0: Sí, estem ahir mateix, portem des del dimarts, sentant-nos ja en Gastroliva i en els nostres tècnics del Departament de Turisme perquè anem a preparar per aquesta mostra gastronòmica i turística. Tenint en compte que en setembre tindrem el concurs de preveres facides, que estos anys també han tingut rècord de participació i estem buscant, pues, la millor fórmula per a realitzar. A on fer-ho, això que estem definint-ho, a on realitzar el concurs, quin tipus de jurat, i de quina manera es repartiran, com sempre apostem, per aquests forts locals que repartixen aquestes preveres facides tan nostres i en aquesta època. I després, pues, estem també barallant en intentar separar el concurs de preveres facides de la mostra gastronòmica i anar-me'n al mes d'octubre, donant que les altres temperatures que estem patint, pues, creguem que serà més còmode realitzar-ho en octubre, que la gent ja no tinga aquesta calor i bé. Però més abans, Jessica, segur que quan ho tinga més concretat farem una nova entrevista, farem rodes de premsa i ho anunciarem. Però portem dos dies reunint-nos, ara avui mateixa també, i jo sols vaig a dir i puc dir alt i clar que serà una mostra gastronòmica espectacular. N'hi haurà música, estem mirant que n'hi haga ludoteca per als xiquets, mentre els pares, els abuelos, els iaios, tots puguen gaudir d'aquesta mostra gastronòmica i, com sempre, anirem de la mà de les associacions com Gastroliva, que són turístiques, es pertanyen a la nostra delegació i que sempre col·laboren amb nosaltres. I estem barallant també... encara no puc dir-ho, però jo trobo que retornarà algun event, alguna celebració que fa molts, molts, molts anys celebrava Oliva, que va desaparèixer en el temps, i trobem que enguany, quan ho anunciem, crec que serà, pues, no sé, estarà molt xulo. Jo trobo que serà espectacular, però... Encara estem tancant, mirant i preparant, però com bé dius, en setembre comencen, entre el World Paella Day i les preveres facides, tindrem un mes molt gastronòmic, però la mostra segurament el que estem tractant és retrasar-ho al mes d'octubre, Jessica.
1: Vale. Pues, com tu dius, Salva, aprofundirem en aquestes qüestions gastronòmiques més endavant. Ara sí, un últim missatge que vulguis compartir amb els nostres oients al respecte de tot el que hem parlat.
0: Pues convidar-los a tots. Tenim la Font Salada, tenim vora 10 quilòmetres de costa, tenim la millor gastronomia. Jo sols em queda que, com a regidor de turisme, Oliva és una ciutat molt acollidora, ens agrada veure totes les nostres terrasses, geladeries, forts, ple de ser visitant, sentant-se a les nostres terrasses, gaudint del que nosaltres oferim, i que l'oficina de turisme està tots els dies oberta per a ells, per a el que necessiten, per a dotar-los d'informació i explicar-los què és el que oferim. Tenim el centre històric també magníficament controlat, continuen tots els dies també les vesprades, continuen les visites guiades, que també estan seguint un èxit, que s'han atreçat fins a deixar de la vesprà perquè la gent, pues, no patisca d'aquesta calor que també tenim com pràcticament tota Europa, clar. I res, convidar-los que qualsevol cosa que necessiten puguen vindre a l'oficina de turisme i el nostre personal es atendrà per a donar-los tota aquesta informació que jo, d'una manera molt concreta i xicoteta, he dit ara mateix, Jessica. El turisme és molt més, tenim molt més per oferir, i si algú vol vindre, saben que l'oficina de turisme, tant de la platja com del poble, està

0: oportunitat per a ells.
1: Salva, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. De veres que ha sigut un plaer, com sempre, parlar amb tu.
0: Gràcies, Jessica, novament, per tindre-nos en compte. Ha sigut un plaer.

0: Más de uno con Jessica Cánovas.
1: En la calle Formentera número 3 de la playa de Gandía nos vas a encontrar. Somos Tasca Manduca. Te ofrecemos un sitio acogedor, fresquito, con un excelente trato y a un precio competitivo. Los arroces y platos tradicionales de la cocina valenciana son nuestra especialidad. Tasca Manduca posee además una amplia carta sin gluten y está abierto todo el año. Tasca Manduca. Teléfono de reservas 96-284-0837.
2: ¿Te gustaría pasar momentos inolvidables con tus amigos y colegas en un lugar preparado para ello?
1: Pues nos vas a encontrar en Denia. Somos Dorian Gray Iris Teatre Pub y disponemos de un local de 500 metros cuadrados con dos salas. En la sala Dorian te ofrecemos conciertos en directo y en la sala Gray los mejores DJs.
2: Además tenemos terraza con dos plantas y con coctelera abierta de jueves a domingo y en las vísperas de fiestas, con tardeo a partir de las 18 horas. Tu lugar de moda, Dorian Gray Iris Teatre Pub, en la calle Lamar 14, en Denia. Entrada libre.
3: ¿Buscas el mejor precio del mercado en compraventa de oro y joyas? Trisema Joyeros. Pasaje Brumel, esquina La Delicada de Gandía.
4: Reconectar amb el comerç depèn de tu. Ara ho pots fer a jocompreoliva.es, el nou aparador virtual en el que podràs reservar productes i trobar ofertes a qualsevol hora sense moure de casa. A més, estaràs donant suport al nostre comerç. Segueix-nos a les xarxes socials de Jo Compre a Oliva. Ara, més que mai, compra al comerç local. Regidoria de Comerç, Mercats i Consum. Ajuntament d'Oliva. Col·labora Associació de Comerciants d'Oliva.
1: En La Palmera encontrarás un lugar de confianza y una magnífica relación calidad-precio. Estamos en Avenida del Nord número 6, al final de la playa de Gandía. Y nuestro teléfono es el 96-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
0: Más de uno.
5: 1:39, seguimos aquí en Más de Uno Saforba y Digna, en la recta final, y lo prometido es deuda. Vamos a escuchar las declaraciones que hacía esta mañana, allí in situ, en la pista de atletismo, el alcalde de Gandía, José Manuel Prieto, en esa inauguración. El alcalde lo ha dicho, no ha sido fácil, ha costado, porque se acordarán de los problemas que hubo con la primera empresa, que se tuvo que posponer, buscar una nueva empresa, y al final pues todo ha salido bien y tenemos por fin pista de atletismo. Antes que nada, antes de escuchar al alcalde, ya me despido por hoy. Ahora después se quedan con el informativo regional y después con Noticias Mediodía. Recuerden, a partir de la semana que viene solo estaremos los lunes, miércoles y viernes aquí en Más de Uno Saforba y Digna. Que pasen un fenomenal fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
6: Estem en la pista d'atletisme per a testar els treballs definitius i per a estrenar-la. I això és una de les millors notícies d'esta legislatura, perquè també és una de les inversions esportives més grans que hem fet esta legislatura en la ciutat. És una inversió de 1,6 milions d'euros en una renovació integral de la pista d'atletisme, si se'n recordeu, en dos fases. La primera, la que tenia que veure en la zona de vestidors i de tecnificació, amb una nova zona de gimnàs, també la caseta de conserxeria i d'administració, i la segona, en el que és el propi tartan. Sabeu que dels 1,6 milions hi havia una part que venia de fons europeus i una altra part que hem assumit des del pressupost de l'Ajuntament de Gandia, entenent una de les prioritats de legislatura que més clares teníem i que millor hem executat, que és la renovació de totes les infraestructures esportives que teníem, amb un principi molt important per a tots els ciutadans i ciutadanes. Primer, la voluntat d'este govern municipal de renovar pràcticament totes les instal·lacions de mesos, totes les instal·lacions esportives de mesos de la ciutat. La pista és probablement una de les instal·lacions més utilitzades, perquè no deixen de créixer les llicències federatives i el número de persones inscrites en cadascuna de les pedreres dels nostres clubs esportius, però la pista se suma al pavelló multiusos del poliesportiu, a l'estadi Guillermo Lagüe, a les dues piscines, al gimnàs d'alterofília, a les pistes de tennis. No sé si me deixi alguna instal·lació, perquè el regidor sempre me completa millor la relació, però ja passem. Unida a la inversió del pavelló Gandia Arena, tan important era remodelar i renovar les instal·lacions que ja teníem, com tindre noves instal·lacions o previsió de creixement de noves instal·lacions per a poder donar oxigen a la pedrera que no deixa de créixer, afortunadament, i a les demandes dels clubs esportius i dels esportistes de la nostra ciutat. Per això vam plantejar la nova inversió del pavelló Gandia Arena, com sabeu, un compromís de tres administracions, i tot això, renovar instal·lacions esportives i assumir el creixement i la construcció de noves com el pavelló Gandia Arena, suma 14 milions d'euros d'inversió en instal·lacions esportives esta legislatura, moltes de fons europeus, la majoria del pressupost de l'Ajuntament de Gandia, i això és un esforç que vull agrair molt a l'equip de govern, perquè suposa prioritzar, entendre quines són les prioritats de ciutat, però sobretot plasmar-les i tindre un rumb, i aquest rumb el vam anomenar Pla Resol, entenent que havíem de resoldre una assignatura pendent que tenia la ciutat, que era la d'anar renovant l'equipament d'instal·lacions esportives. En el cas de la pista d'atletisme, una instal·lació que tenia més de 35 anys i que no havia tingut des del primer moment en què se va estrenar una remodelació completa. I avui és un dia d'alegria, perquè esta és una, com dia, de les millors notícies de legislatura, perquè se tracta d'una de les instal·lacions esportives més grans que podrem renovar i també de les que més resol la demanda dels clubs esportius d'atletisme de la nostra ciutat, que, com sabeu, afortunadament no deixen de créixer i no deixen de regalar triomfs a la ciutat i de formar una pedrera d'esportistes talentosos, brillants, que necessitaven d'instal·lacions esportives. Ara el que farem serà testar-la, per això hem volgut que la primera visita la feren els clubs esportius de la ciutat, ningú millor que ells, per a testar la pista i saber com han avançat els treballs i com estan de preparades les instal·lacions per a poder acollir en breu als clubs. Però serà el dia 1 d'agost quan tindrem la visita de les persones que certificaran i homologaran la pista. El dia 1 d'agost homologarem la pista d'atletisme per a que siga plenament equiparable, plenament homologable a les competicions que se puguen acollir, que se vulguen acollir així, que afortunadament, com sabeu, també no deixen de créixer. Jo vull ser molt franc i molt clar, ho soc sempre, però també avui en l'estrena de la pista d'atletisme. Esta obra ens ha donat molts problemes, molts problemes. Nosaltres no som els responsables dels problemes, sobretot si no depenen directament de l'Ajuntament o dels equips tècnics de l'Ajuntament o de l'equip de govern, però sí que som responsables de donar-los solució. I així hem donat solució i, si se me permet l'expressió, hem agarrat el bou per les banyes per a poder solucionar un problema important de capacitat d'execució del contracte que va tindre l'empresa adjudicatària. Vam tindre un moment, francament, recorde una visita amb el regidor d'Esports i amb la coordinadora d'Urbanisme, un moment francament complicat on ens jugàvem poder continuar amb el contracte, poder acabar dins dels retrasos que ja havia tingut l'execució de l'obra, poder acabar l'obra en condicions o haver de resoldre el contracte i pràcticament perdre una altra temporada per als clubs esportius de la ciutat, amb el que té de conseqüència que els clubs perderen una altra temporada. I com dic que som els responsables de solucionar els problemes, el que vam fer va ser això, solucionar el que no depenia de nosaltres amb el màxim de les nostres capacitats i amb tot l'equip tècnic i de l'equip de govern implicat en donar una solució al problema, que va ser la cessió del contracte a una nova empresa molt professional. Vull agrair també la seva eficàcia en l'execució dels treballs, que és Esportant, que ha acabat l'obra dins dels retrasos que ja tenia el cronograma de l'empresa que va resultar adjudicatària i que en el temps d'execució que tenia compromès ha ficat els millors materials, les millors qualitats, però sobretot el mim i la professionalitat, la eficàcia en definitiva, per a saber resoldre la qüestió de la pista d'atletisme. Nosaltres sempre mirem els problemes de cara i, a més, quan ve una adversitat l'afrontem, i crec que això és la millor capacitat que podem tindre els governants d'una ciutat, de poder explicar el que fem i sobretot de poder donar respostes quan hi ha problemes i quan els clubs esportius que tant han patit l'absència d'una pista d'atletisme pràcticament una temporada completa més necessitaven aquestes respostes. I no sols va haver informació en temps real a tot el món, sobretot als clubs esportius que patien l'absència de la pista i les obres de remodelació, sinó que també va haver respostes en forma de solucions. I ahí vull agrair molt personalment a la coordinadora general d'Urbanisme i al regidor d'Esports, al tinent d'alcalde responsable d'Esports, la seva implicació personal i la dels equips tècnics dels seus departaments en la solució del problema. Estan així també els tècnics que han patit els problemes més importants de l'obra. Però la nostra responsabilitat és que les coses acabaren bé. I jo vull dir, avui les coses han acabat bé. Gandia guanya una pista d'atletisme. Diré més, Gandia guanya la millor pista d'atletisme, probablement de la Comunitat Valenciana, i això és gràcies a haver sabut afrontar l'adversitat, a no haver amagat ningun problema dels que tenia l'obra, a haver donat informació en temps real i completa, a haver proporcionat a aquesta informació respostes i solucions als clubs esportius i també als usuaris de la pista d'atletisme, i a haver donat un nou cronograma d'execució de les obres que dins del retras responguera a la necessitat, que era que no podíem fer les coses a pressa, però sobretot que no volíem fer les coses mal, que poguérem acabar en temps i en execució completament la pista, però que a més quan l'acabàrem la pista estiguera en perfectes condicions, tinguera els millors materials, tinguera el millor tartan, que era la part més complexa i probablement decisiva d'esta execució de la infraestructura, però sobretot donara les millors qualitats als clubs que feia tants anys que venien demandant una pista d'atletisme. I ja que ens havíem compromès políticament a destinar 1,6 milions d'euros a tindre la millor pista d'atletisme, ni volíem fer-ho a presses ni volíem fer-ho malament. I avui crec que dins del lògic retras d'un problema majúscul amb l'adjudicatari d'esta infraestructura, podem donar, ja dic, amb un calendari distint al que haguérem preferit, podem donar respostes i una nova pista d'atletisme a l'altura de la ciutat de Gandia, probablement, dic, de les millors pistes d'atletisme de la Comunitat Valenciana. Jo vull ser agraït. He fet un agraïment al equip de govern i a l'equip tècnic, però l'agraïment major és als clubs esportius, per la seva paciència, per la seva comprensió, per tot el que han hagut, les obres són aixina de molestes, per tot el que han hagut de patir quan ve una obra, sobretot d'esta envergadura, però ja sabeu que els clubs esportius, a més de patir esta infraestructura, el que volien era, a més d'informació, que els sapiguérem donar la certesa de que les coses acabarien bé i que probablement estrenaríem una pista d'atletisme que valguera per a diverses dècades, com ho va fer l'anterior, i que estiguera a l'altura de la pedrera esportiva i de la pedrera de capital humà i de talent que són capaços de formar els clubs esportius de la nostra ciutat. Hi ha també una mesura damunt de la taula, que és la compensació econòmica als clubs de la ciutat per les pèrdues que hagin pogut patir esta temporada. S'articularà a través de convenis plurianuals de col·laboració econòmica amb els clubs esportius, amb els clubs d'atletisme, quantificades les pèrdues, i una vegada analitzades les pèrdues que hagin pogut patir per una temporada pràcticament d'absència de la pista d'atletisme, a més amb la molèstia i amb l'agravant d'haver-se de desplaçar a altres llocs per a poder entrenar. Aquests problemes afortunadament ja han acabat, són els lògics de l'obra, però és que a més en esta infraestructura, afegits als problemes que una obra d'aquestes característiques pot portar, hem tingut, si se me permet dir-ho, la falta de professionalitat de l'empresa adjudicatària, que hem resolt amb una cessió del contracte que me pareix exemplar, amb una nova empresa adjudicatària professional en la matèria de les millors, probablement en la instal·lació de tartans, que ha sigut la encarregada de resoldre este equipament. Jo sol dir que bé està el que bé acaba, i sabeu que no sóc en absolut triomfalista, no vull ser avui tampoc, però crec que és un hite de legislatura i una de les notícies més importants i de les millors que podem donar, i per això hem de felicitar-nos per tindre la pista d'atletisme que Gandia mereix, que els atletes mereixen, que els clubs necessitaven, que la ciutat demandava, i hem sabut incloure-la en les prioritats d'un pla tan important per a nosaltres que ha permès renovar les instal·lacions esportives més utilitzades per als gandians i per les gandianes.
0: Más de uno. Onda Cero Gandia. 104.0 FM. Onda Cero.
7: Noticias Mediodía, Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
8: La Generalitat demana la dimissió de la ministra socialista i líder de l'oposició, així Diana Morant. Què tal? Bona vesprada. Tot perquè Morant ha comparat en les últimes hores Hitler amb Alberto Núñez Feijóo pel pacte de PP i Vox per als pressupostos de la Generalitat. Expliquem això, però mirem també al Festival Zebra de Cullera o als moros i cristians de la Vila Joiosa. Al control tècnic està Jordi Andrés, així que amb el seu treball també comencem. La Generalitat demana la dimissió de Diana Morant, la ministra de Ciència i secretària general del PSPB-PSOE, després que ella, Morant, comparara en les últimes hores el pacte de PP i Vox per als pressupostos de la Generalitat amb els governs nazis de Hitler, i apuntara, en este sentit, a Alberto Núñez Feijóo, Alejandra Carrillo.
9: Portaveu de la Generalitat, Miguel Barrachina, considera que és impossible establir paral·lelismes i demana a Diana Morant la seva dimissió i que demane perdó.
10: Banalización, frivolización de poder comparar a Hitler con un presidente querido, votado en la Comunidad Valenciana y en España como es Alberto Núñez Feijóo. Y por tanto yo lógicamente pido que si Pedro Sánchez no es capaz de destituir a Diana Morant presente su dimisión. Es incapaz de representar ni siquiera a los valencianos que están en la oposición.
9: Diana Morán respon que ella no va a comparar Hitler amb Núñez Feijó i que cal sentir la reflexió que va fer en la seva totalitat perquè, segons diu, la ciència i la història validen el seu punt de vista.
11: No comparé a Feijó con Hitler, sí que hice una reflexión. Los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas, políticas xenófobas y políticas que deshumanizaban y que iban contra los derechos humanos. Por tanto, creo que es un mal comienzo que empecemos algunas fuerzas políticas, en este caso el PP y Vox, a implantar ese tipo de políticas que provocan luego reacciones en la sociedad.
8: Jornada també de reaccions a l'acord de les últimes hores entre Ford i l'automobilística xinesa Geely per a fabricar conjuntament 5 vehicles a partir del 2028 a la factoria d'Almussafes. Reaccions, recordem, que se sumen a la satisfacció de la Generalitat i a la positivitat mostrada pels sindicats de la planta de la Ribera, Andreina Pietri.
12: La patronal empresarial valenciana fa també una valoració molt positiva. El president de la CEB, Vicente Lafuente, considera que decisions com aquesta s'alineen amb les demandes de l'empresa Valencià de més inversions i més ocupació al nostre territori.
13: Creo que va en la línea de lo que siempre hemos reivindicado desde la Confederación Empresarial Valenciana, que es una apuesta firme por la industria de la Comunidad Valenciana y que en este sentido el sector del automóvil, que ha estado sujeto a muchas dudas dentro de la Unión Europea y que veamos que se está asentando nuestra comunidad, pues creo que es una sensacional noticia.
12: Avia, que és l'associació que representa la indústria auxiliar de Ford Almussafes, destaca que ells estan preparats per a assumir totes les necessitats que es deriven de l'acord. El seu president, Francisco Segura, reivindica el poder productiu industrial de la comunitat.
14: El GAFE representa actualmente el 93% de la facturación del sector de automoción desde la Comunidad Valenciana y estamos a disposición de Ford, Geely y las administraciones para colaborar y conseguir que esta nueva etapa genere el máximo impacto industrial y empresarial en nuestro territorio. Estamos más que preparados para apoyar e impulsar los nuevos proyectos de la mano de la innovación, calidad y capacidad que siempre nos ha caracterizado.
12: I en clau local, l'Ajuntament d'Almussafes celebra igualment el pacte entre Ford i Geely. El consistori parla d'una molt bona notícia amb efectes positius al municipi i al conjunt de la comarca de la Ribera.
15: Llegan los días sin IVA de Conforama. La mejor selección de sofás, colchones y muebles ahora sin IVA. Aprovecha y renova tu casa con muchos estilos al mejor precio. En Conforama y Conforama.es.
16: Hay lugares que no se explican, se sienten. Nuestros pueblos, nuestros bosques. Cuidarlos depende de todos. Tu acción marca la diferencia. Ante cualquier señal de incendio avisa al 112. Únete a nuestro equipo de prevención. Yo digo stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Una i 54, l'alcalde d'Alacant, Lluís Barcala, estava citat avui a la comissió d'investigació oberta a l'Ajuntament per l'escàndol de les vivendes de protecció oficial que acabaren en mans de càrrecs polítics del PP, però Barcala s'ha absentat i ha plantat la comissió, Lucía Peris.
17: Això ha provocat que l'oposició d'Esquerres hagi abandonat la sessió d'avui, a la qual sí s'han quedat PP i Vox. Partit Socialista i Compromís demanarà la dimissió de l'alcalde Barcala al pròxim ple municipal. Així ho ha anunciat Rafa Mas, portaveu dels valencianistes.
18: El alcalde es un alcalde mentiroso, un alcalde irresponsable, un alcalde que se ha escondido, un alcalde que dijo que iba a llegar hasta el final, caiga quien caiga, pero como digo, se esconde, oculta que es parte o que ha sido parte implicada en este escándalo, obviamente, si no daría la cara, y los alicantinos tienen que saber que vamos a llegar hasta el final.
17: L'alcalde va remetre ahir un escrit a la comissió amb el qual anunciava que no acudiria a considerar que l'Esquerra ha sigut la primera a no participar de la investigació perquè, segons ha recordat Lluís Barcala, els regidors del tripartit d'Esquerres també van negar-se a declarar.
8: La portaveu socialista a Alacant, Anna Barceló, una de les persones més crítiques amb la gestió de tot aquest escàndol, no repetirà com a candidata a les eleccions municipals de l'any que ve. Barceló va ser també consellera de Sanitat durant la pandèmia i fa ara este pas enrere en considerar diu que ha complert amplament amb el seu compromís. La Guàrdia Civil investiga dos persones per una estafa informàtica de més de 100.000 euros a una empresa del Camp de Morvedre. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
19: Els sospitosos veïns de Jerez de la Frontera es van fer passar per un dels proveïdors habituals de la companyia i van enviar un correu electrònic per a comunicar un suposat canvi en el compte bancari on la víctima havia d'abonar la factura. L'empresa va realitzar la transferència, però va descobrir el frau quan el verdader proveïdor va reclamar el pagament i va confirmar que mai havia sol·licitat modificar les seues dades bancàries. La investigació de la cibercomandància de la Guàrdia Civil ha permès identificar els dos presumptes autors, Les diligències instruïdes han sigut remeses a l'autoritat judicial de Sagunt.
8: Les últimes hores deixen una xifra històrica, 63 graus de sensació tèrmica, 63 a suma càrcer a la Ribera Alta. Ho registrava la xarxa de l'Associació Valenciana de Meteorologia, AVAMET, combinant els més de 40 graus al municipi i una humitat altíssima. Amb permís de la calor, avui arranca ixe festival Zebra a Cullera, a la Ribera Baixa. S'esperen 150.000 assistents. La Vila Joiosa, a la Marina Baixa, per la seva banda, calfa motors. Últims preparatius per a viure les seues festes de moros i cristians declarades d'interès turístic internacional, amb la companya Marta Llinares com a reina cristiana enguany, i que este cap de setmana tindrem ja els primers actes destacats. Onda Cero Marina Baixa, Anna Climent.
20: Esta nit arrenquen oficialment unes festes que s'allargaran fins al 31 de juliol. Durant tot el cap de setmana, milers de veïns i visitants ompliran els carrers per gaudir de les espectaculars entrades. Més esperat arribarà la matinada del 27 al 28 de juliol amb el tradicional desembarc, una recreació històrica única que convertís la platja Centre en l'escenari principal de la festa. Així ho destaca el president de l'Associació Santa Marta, Matías Romà.
21: Sí, n'hi ha 408 quilos de pólvora que es dispararan durant els actes del desembarc, i bueno, n'hi ha 1.000 persones que entren a la mar a desembarcar. Hi ha que pensar que és l'acte nàutic col·lectiu més gran de tota la comunitat valenciana. Està tot preparat per a que passem una nit molt bonica.
20: Un acte que s'ha consolidat com un dels grans atractius turístics de la comunitat valenciana.
8: I atenció a això, perquè la coincidència del pròxim gran eclipsi solar del 12 d'agost, queden apenes unes setmanes, la coincidència de l'eclipsi amb alguns festejos de bous al carrer ha dut la Generalitat a recomanar als ajuntaments que eviten organitzar esdeveniments multitudinaris per motius de seguretat. Onda Cero Castelló, Anna Adrián.
22: L'eclipsi coincidirà amb les festes de l'Assumpció i amb una elevada mobilitat a les carreteres. Per això, la Generalitat aconsella evitar grans concentracions de persones. Des de la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, Germán Zaragoza assegura que, per sentit comú, les festes es poden adornar.
23: Y se pueden ver colapsados tanto los servicios de emergencias como los servicios de los hospitales, pues quien pueda retrasar los festejos a dos días después, pues sí que sería conveniente.
22: L'objectiu d'aquesta recomanació és evitar una major pressió sobre els serveis sanitaris i les carreteres durant una jornada en què s'espera una elevada mobilitat.
8: Pel que fa a la informació meteorològica, dissabte de vent de ponent, diumenge, en canvi, jornada de baixada de les temperatures. Arribem així a les 2, temps per tant per al Notícies Mediodia de Maria Hernández i de tot el seu equip, amb l'última hora de l'actualitat nacional i internacional. Molt bona vesprada.
24: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
25: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La emergencia nacional por el drama del fuego Otro Verano Más y la angustia de los desalojos a la carrera de vecinos que salen de sus casas con lo puesto, sin previo aviso, ante la velocidad a la que avanza el fuego que engulle carreteras y casas y devora lo que encuentra a su paso. Ayer en Almería, hoy en Ávila o en Madrid. Pueblos enteros desalojados, casas quemadas, parajes devastados por el fuego y urbanizaciones vacías evacuadas hasta que pase el peligro.
26: Guardia Civil, desalojen las viviendas.
27: Guardia Civil,
26: Guardia Civil, desalojen las viviendas. Guardia Civil.
25: El fuego no entiende de división política, los incendios no saben de polémicas huecas e inútiles, solo del trabajo de los que se desviven para extinguir las llamas y evitar un drama mucho mayor aún, de la coordinación necesaria entre instituciones y de la buena gestión de la emergencia. Se agradece el esfuerzo por ir de la mano en la crisis del fuego que asola en estas últimas horas a Castilla y León y a la Comunidad de Madrid, el peor incendio de su historia ya, y donde el Gobierno ha tomado el mando, declarada la emergencia nacional solicitada por el Gobierno regional, sobrepasado por la dimensión y por la gravedad. Madrid solicita la ayuda del Gobierno y el Gobierno presta la ayuda requerida y asume el control. Cualquier otra interpretación política buscando divisiones parece absurda mientras el fuego avanza. Y el fuego avanza. Hoy es un día crítico. El peligro es que se junten los incendios que asolan Ávila y Madrid. Y España pide apoyo a Europa a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. Coordinarse en España y en Europa en esta lucha contra el fuego es la respuesta correcta. Cualquier intento de polemizar y politizar una tragedia está fuera de lugar.
0: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
25: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al viernes. Madrid pide ayuda al gobierno ante el que considera ya el peor incendio en la historia de su comunidad. Y el gobierno pide ayuda a la Unión Europea ante la emergencia. Recurre, a petición de la UME, al mecanismo de protección civil, como ya hicieron Francia y Portugal. En breve llegarán 4 aviones Canadair, 2 de Italia, 2 de Grecia, donde también se está luchando contra el fuego. Hoy es un día crítico, lo ha confirmado el ministro Marlaska tras la reunión del CECOPI por el fuerte viento y el intenso calor. Se lucha para que el incendio de Ávila no se junte con el fuego en Madrid, que no confluyan los fuegos, para que eso no se traduzca en uno mucho más virulento. Es el objetivo principal.
1: Fundamental y esencialmente es de evitar la confluencia de estos incendios, tanto del incendio de Villa del Prado con el de San Martín de Valdeiglesias, que es el de Pelayos de la Presa, una localidad afectada ayer de una forma importante, y también evitar que el de Burgondo pueda confluir desde Ávila, saltar a la Comunidad de Madrid.
25: Hablaba Marlaska de 2 incendios en Madrid que ya se han convertido en uno solo. Se han juntado los focos de Villa del Prado y de San Martín de Valdeiglesias en uno solo. Hay cerca de 20.000 desalojados ya y orden de evacuar esta misma mañana otros 3 municipios de la Comunidad de Madrid. La presidenta Díaz Ayuso, emocionada y visiblemente afectada por el alcance del fuego, ha alabado la coordinación ejemplar entre administraciones y ha pedido centrarse en el incendio, en lo importante, la alusión al delegado del gobierno que anoche criticó la petición de la emergencia de Madrid.
2: La prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. Salvar vidas, salvar casas, salvar las historias, las propiedades de miles de familias que están viviendo una catástrofe de esta magnitud. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia, pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos.
25: La colaboración que ha elogiado también el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, hace apenas unos minutos ha comparecido junto al delegado en su comunidad, Nicanor Sen, que ha pedido a los ciudadanos que colaboren también, que sigan las instrucciones de las autoridades.
3: Le pido a todos los ciudadanos que se están viendo en una situación como esta, estamos trabajando todos codo con codo, mano con mano, pero necesitamos que los ciudadanos colaboren, necesitamos que obedezcan aquellas instrucciones que desde sus propios alcaldes, a los cuales es a los primeros a los que notificamos la necesidad de llevar a cabo una evacuación, conjuntamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, con la Guardia Civil, no se puede perder tiempo.
25: El fuego en Burgondo, en Ávila, que ha arrasado la Reserva Natural de Iruelas y que mantiene confinados varios municipios. La estampa en negro en la provincia de Ávila, en el Valle del Alberche, donde las llamas han devastado esa reserva natural. El alcalde del Tiemblo, Arturo Vacas, desolado esta mañana en Más de Uno.
4: Estamos en un momento muy crítico porque ha amanecido hace un momento y tenemos que empezar a valorar los daños que tenemos, los que hemos sufrido. Y después esta noche que ha sido, vamos, una noche que parecía de película de terror.
25: Los incendios siguen sin estar perimetrados ni controlados. Hoy es el día más crítico, lo decía el ministro Marlaska, y el tiempo no ayuda.
5: Y eso que el calor permite algo de intensidad y es buena noticia. En la provincia de Ávila, en el Tiemblo, Navaluenga y Burgondo, se aprecia un patrón especialmente preocupante. Hay ambiente seco, ausencia de precipitaciones y un notable fortalecimiento del viento sureste. Las temperaturas rondarán los 30 grados a lo largo de la tarde y las rachas de viento rondarán los 24 kilómetros por hora y la velocidad máxima superará los 40 en dirección hacia el este, dirección la capital. En la Comunidad de Madrid las previsiones no son mucho mejores. Los termómetros superarán los 30 grados, en San Martín de Valdeiglesias máxima 32 y en Villa de Prado máxima 33. El viento tampoco dará tregua a las labores de extinción de los fuegos. Las rachas de viento rondarán los 27 kilómetros por hora y se esperan rachas máximas de 60.
25: Resumimos el resto de las noticias del día. Titulares ya con Íñigo Itay y David Gabás.
6: Los fuegos en la región francesa de las Landas obligan a evacuar a más de 63.000 personas tras quemar 12.000 hectáreas. Como España, Francia ha pedido ayuda a la Unión Europea para que aporte aviones a los trabajos de extinción.
5: El juez del caso Plus Ultra cita declarada en septiembre a los dos directivos de Plus Ultra que apuntaron a Zapatero en su escrito. El juez Calama rechaza además anular la investigación tal y como pedía la defensa del expresidente.
6: Europa valora de forma positiva que los nuevos aranceles impuestos por Trump se mantengan en el 10% firmado con Bruselas. La comisión destaca que respete el acuerdo y recupere las exenciones para el corcho y los diamantes.
5: Un mes después del doble terremoto de Venezuela, 6.000 personas siguen viviendo en la calle y otras 23.000 están alojadas en campamentos. Los seísmos dejaron de momento 5.000 fallecidos y 16.000 personas heridas.
6: La empresa hotelera Meliá abandona la isla de Cuba para intentar evitar las sanciones de Trump. Desde hoy deja de prestar sus servicios de promoción y comercialización después de abandonar la gestión de 15 hoteles el mes de junio.
5: El Hospital de Valdebrón de Barcelona completa con éxito el primer trasplante de España entre dos personas con VIH. Las personas intervenidas del riñón se encuentran en buen estado de salud tras la operación.
7: ¿Qué, qué? ¿Te parece normal subirme el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
9: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
9: Condiciones en Mutua.es.